Si necessites parlar, aquest és el teu lloc. Aquest és el teu espai. Aquest és el teu moment. Estem al teu costat.

0: és que no sóc on dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

Estàs escoltant Really, really ever loved a woman. Momentos, un programa de confidències a viva veu.

0: Comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
1: Eres Luisa, ¿verdad?
0: Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez.

0: després que no se convierta que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: A partir d'aquests moments, us oferim la Santa Missa des de la parròquia Santa Maria de Badalona.
1: Bon dia. Us saludem cordialment des de l'Església Parroquial de Santa Maria de Badalona. Sigueu benvinguts a la celebració de la Santa Missa. Avui presideix l'Eucaristia mossèn Josep Teixidor, rector de la nostra parròquia, delegat de Pastoral Sacramental, coordinador de la Comissió per a la Formació dels Candidats al Diaconat Permanent de la Província Eclesiàstica de Barcelona i canonge de la Catedral. Ens acompanya en la celebració el director de cants, Enric Azuaga, i en l'orgue, el mestre Miquel González. Iniciem la nostra trobada dominical amb el cant d'entrada.

0: En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant.
1: Amén.
0: Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Venim avui a descansar en el Senyor, reposant ell en l'Eucaristia, celebrant el diumenge el dia en què ha obrat el Senyor, recordant la seva mort i la seva resurrecció i alimentant-nos de la seva paraula i del cos i de la sang de Crist. Sigueu benvinguts tots els que esteu aquí a Santa Maria de Badalona, com també aquells que des de casa, des de les residències, des dels hospitals, en el llit del dolor, des de les presons o desplaçant-vos, també esteu sintonitzant i estem en comunió fraterna amb tots nosaltres, sentint-nos ben units de cor i d'esperit, celebrant el diumenge, el dia del Senyor. Ara doncs, a l'inici d'aquesta Eucaristia, recordant la victòria de Crist sobre el pecat i sobre la mort, demanem la misericòrdia del Pare per morir el pecat i ressuscitar a una vida nova. Vós que sou el camí que condueix al Pare,

0: Preguem. O Déu, per l'abaixament del vostre fill heu aixecat la humanitat caiguda. Concediu als vostres fidels l'alegria santa i ja que ens heu alliberat de l'esclavatge del pecat, doneu-nos la felicitat que mai no s'acaba. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: Amén.
2: Les paraules que ara escoltarem ens recordaran el diumenge de Rams. El profeta ens anunciarà l'arribada d'un rei de pau, humil, bo i salvador. És Jesús, el Senyor a qui nosaltres volem seguir.
3: Lectura del llibre del profeta Zacaries. El Senyor diu: alegra't, ciutat de Sió, aclama, ciutat de Jerusalem. El teu rei fa la seva entrada. És bo i salvador, muntat humilment en un asa, en un pollí, fill de somera. Bandejarà d'Efraïm els carros de guerra, allunyarà de Jerusalem els cavalls i els arcs dels guerrers seran bandejats. Adreçarà a tots els pobles paraules de pau i el seu domini s'estendrà d'un mar a l'altre, des del gran riu fins a l'extrem del país. Paraula de Déu.

0: Sant Pau avui ens parla dels criteris que han de guiar la nostra vida. Escoltem-lo amb atenció.
1: Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, vosaltres no viviu segons les mires de la carn, sinó segons les de l'esperit, perquè l'esperit de Déu habita en vosaltres. I si algú de vosaltres no tingués l'esperit de Crist, no seria de Crist. I si habita en vosaltres l'esperit d'aquell que va ressuscitar Jesús d'entre els morts, també, gràcies al seu esperit que habita en vosaltres, aquell que va ressuscitar el Crist d'entre els morts donarà la vida als vostres cossos mortals. Per tant, germans, nosaltres tenim un deute, però no amb la carn, que ens obligaria a viure com demana la carn, perquè si visquéssim així, moriríeu. En canvi, si per l'esperit feu morir les obres pròpies de la carn, viureu. Paraula de Déu.

En aquell temps, Jesús digué: Us enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis i als entesos. Sí, Pare, així us ha plagut a vos. El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Fora del Pare ningú no coneix veritablement el Fill. Igualment, ningú no coneix veritablement el Pare fora del Fill i d'aquells a qui el Fill el vol revelar. Veniu a mi, tots els que esteu cansats i afeixugats. Jo us faré reposar. Accepteu el meu jou. Feu-vos deixebles meus, que jo sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs que tant desitjàveu. Perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera.

Avui veiem aquest relat de l'Evangeli en el qual el Senyor, en el context de que els deixebles han anat de dos en dos i han vist tots els prodigis fets en nom del Senyor, Jesús, ple de l'entusiasme de l'Esperit Sant, fa aquesta gran lloança, aquesta gran pregària. Us enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis i als entesos. Sí, la lògica de Déu no és la mateixa que la nostra. I per tant, fixem-nos que Déu s'hi arriba no des de l'autosuficiència o des de la gran saviesa intel·lectual, sinó des de la humilitat, des de la senzillesa, com ja ens profetitzava Zacaries a la primera lectura, en aquest salm, aquest relat que ens recorda el diumenge de Rams, com hem dit. El Senyor no va entrar allà amb armes i cavalls, sinó humilment muntat en un ase, i adreçarà a tots els pobles paraules de pau. Per tant, per arribar al Senyor, com dic, no s'hi arriba a través de la gran saviesa i de l'eloqüència. Va bé que estudiem, va bé tenir coneixement, però no és a través d'un coneixement intel·lectual només que arribem a Déu, sinó de disposar el nostre cor i deixar que ell hi pugui entrar. Com en recordava Sant Pau a la segona lectura, a la carta als Romans: no viure segons les mires de la carn, sinó segons les de l'esperit. Hem rebut aquest esperit, l'esperit de Déu, per mitjà del baptisme, i per tant som de Crist, i ha d'habitar en nosaltres aquest Esperit Sant. Per tant, és important que sapiguem, i ho diem molt sovint, però cal que ho repetim, buidar-nos de nosaltres mateixos, de centrar-nos. No som nosaltres el centre, sinó que hem de deixar que sigui el Senyor qui es posi al nostre lloc. Aquell qui és senzill, que viu des de la humilitat, que viu confiant en el Senyor se li revela, i és el que hem escoltat aquest evangeli, aquests deixebles que van de dos en dos. No eren els grans savis, però van saber, a poc a poc, doncs, anunciar la bona nova del regne. Van saber acollir en ells la paraula del Senyor, malgrat també les febleses, les dificultats, com també a nosaltres ens passa. Diu: el Pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix fora del Pare el Fill. I per tant, ningú no coneix el Pare fora del Fill i d'aquells a qui el Fill el vol revelar. El Fill ens ha revelat qui és el Pare. I per tant, nosaltres volem conèixer Déu. Però, com dic, no és un coneixement a través de l'intel·lecte, sinó a través de l'encontre personal. Si estem aquí és perquè tots, en la seva mesura i la seva manera, hem tingut un encontre personal amb el Senyor, que ens ha tocat el cor, i que, malgrat, com dic, la nostra petitesa, malgrat les nostres faltes, nosaltres volem seguir el Senyor, beneir-lo, com hem dit en el Salm, beneir-lo. Més encara, diu el Senyor: veniu a mi tots els qui esteu cansats i afejugats i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou, un jou que és suau, el jou que era allò que unia els dos animals a la càrrega. I dius: un jou pesa, però el jou del Senyor és suau i la càrrega lleugera. Sembla contradictori, però a vegades, quan tenim dificultats, quan tenim contrarietats, pesen, o tenim la sensació que pesen, perquè en el fons pensem que estem sols. Llavors sí que pesa. Quan el Senyor diu que el jou és suau i la càrrega lleugera, vol dir, sí, que hi ha dificultats. Fixeu-vos que el Senyor no ens ha promès allò, grans alegries, sinó que ens ha promès també sacrifici, però que no és un sacrifici en va, és un sacrifici per aconseguir la felicitat que mai no s'acaba, com dèiem en l'oració col·lecta. Quan hi ha dificultats hem de recordar que el pes no és tant, perquè no som sols els que el portem, sinó que el Senyor carrega amb nosaltres. Per això el jou és suau, per això la càrrega és lleugera. No oblidem mai això, per més que sembla que pesi,
el Senyor està al costat per ajudar-nos a portar la càrrega. A més d'una ocasió, he repetit que quan hi ha la creu en la nostra vida, la temptació que tenim primer és dir en la pregària, Senyor, treu-me la creu. La creu segueix, no ens enganyem. Sí que podem demanar, Senyor, ajuda'm a portar aquesta creu. I el Senyor ens ajuda sempre. Sempre ajuda a portar la càrrega. Sempre ajuda. Mai no defrauda. I per tant, el Senyor ens fa reposar en ell. Veniu a mi els que esteu cansats i afeixugats. Sí, estem al mes de juliol. Els que estan de vacances, els que anhelen les vacances, es podrà descansar físicament, però no oblidem que són vacances que duren el que duren, uns dies. Després hem de tornar. Va bé descansar el cos, evidentment. Però el descans que ens diu el Senyor és totalment diferent. És saber descansar en ell. I de fet també, en l'Eucaristia no deixa de ser un moment en què descansem en el Senyor. Trenquem la rutina de cada dia. Venim a l'Església, els que ens escolteu a través de la ràdio també, sintonitzeu, i és un moment únic, de dir, aquí estic amb el Senyor, amb la comunitat, amb l'assemblea, però estic amb el Senyor i descanso en ell. I en ell li confio els meus anhels, les meves alegries, els meus projectes, les meves il·lusions, els meus problemes, les meves dificultats, les meves pors, les meves tristeses. Oferim-ho això al Senyor, com a fills envers el seu pare, i descansem de veritat en ell. I podrem portar aquest pes de la vida compartit amb el Senyor. Visquem segons les mires de l'Esperit. I per això, torno a repetir, cal que ens descentrem i que sigui el Senyor qui es posi al centre de la nostra vida, que ens vagi guiant, que ens vagi conduint cap a aquesta felicitat que mai no s'acaba. Perquè la felicitat que nosaltres tenim posada a l'esperança és una felicitat que es caduca en les coses materials. En canvi, qui confia en el Senyor experimentarà que les seves obres són obres d'amor. Que aquest diumenge, doncs, sapiguem prendre consciència de donar gràcies a Déu perquè ens ha revelat la seva bona nova, perquè sapiguem descansar veritablement en ell i trobar en ell el repòs i la pau del cor, perquè així, plens de l'Esperit Sant, plens de l'Esperit del Senyor, continuem sent deixebles seus, com ens diu. Feu-vos deixebles meus, que caminem darrere el Mestre aprenent d'ell a través de la vivència, a través de la pregària, a través dels sagraments, per després ser apòstols que anunciem amb les obres i amb les paraules que Crist és el Senyor, que ens estima i que ens vol donar una alegria immensa, una alegria que mai no s'acaba.

0: I ara tots junts fem professió de la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, sant pujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Presentem la nostra pregària al Pare per tota l'Església, per tota la humanitat i per nosaltres mateixos. Preguem tot dient, escolteu-nos, Pare.
1: Perquè l'Església sigui fidel a la vocació de portar la pau, la justícia i la bondat de Déu a tothom. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Perquè tothom pugui sentir la crida de Jesús a seguir-lo en la seva humilitat. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Perquè els governants del nostre país i de tots els països del món treballin sense descans per aturar les guerres. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Perquè els que han de treballar en les feines més dures puguin gaudir d'uns dies de descans. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Perquè els que estan cansats i afeixugats per la malaltia, per la soledat, per la manca de feina o d'habitatge, puguin trobar en Jesús el repòs que tant desitgen i en els que tenen a prop la fraternitat que necessiten. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Preguem per nosaltres i per tots aquells que s'afegeixen a la nostra pregària per mitjà de la ràdio, que amb la nostra vida siguem sal de la terra i llum del món. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Perquè nosaltres, que celebrem l'Eucaristia, portem la pau del ressuscitat als nostres familiars, amics i veïns. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
0: Preguem també per tots aquells països que pateixen també la guerra, la persecució, també les catàstrofes, i també preguem per també tota aquesta situació dels incendis de Girona i també doncs per tots els afectats. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
0: Escolteu, Pare, la pregària del vostre poble i ajudeu-lo les seves necessitats per Crist, Senyor nostre.
2: Amén.

0: Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Senyor, per l'ofrena que us dediquem, purifiqueu-nos i conduïu-nos a una vida cada dia més cristiana. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.

És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè vos, per la sang de Crist i amb la força de l'Esperit Sant, heu volgut reunir de nou al voltant vostre els fills que el pecat havia allunyat i dispersat. Així, en aquest poble que la Trinitat Divina ha reunit i unificat a semblança seva, tothom reconeixerà l'Església, cos de Crist i temple de l'Esperit Sant, a lluança de la vostra saviesa. Per això, amb els estols dels àngels, us lluem en goig, tot dient:

Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raus canta lloances tot l'univers creat. Perquè pel vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, o Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que us hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix al vespre en què el van trair prengué el pa i donant-vos gràcies i beneint-vos al partir i al donar als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i donant-vos gràcies i beneint-vos al passar als seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.

Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu esperit sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que hi faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, amb Sant Anastasi i amb tots els sants, que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara peregrina la terra. Juntament amb el vostre servent, el Papa Lleó, amb el nostre bisbe Joan Josep i els seus bisbes auxiliars i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit, acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència avui diumenge, dient que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu amb vos els vostres fills dispersos pel món, els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns.

0: fidels al manament del Salvador, i seguint el seu diví mestratge gosem dir: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
1: Perquè sos vostres per sempre, el Reina.
0: Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
1: Amén.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
1: I amb els vostres.
0: Doneu-vos la pau.

Mireu la llei de Déu, mireu el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva el meu any.

crec, Jesús meu, que esteu en el Santíssim Sagrament. Us estimo sobre totes les coses i voldria tenir-vos amb la meva ànima. I ja que ara no puc rebre-ho sacramentalment, veniu almenys espiritualment dins el meu cor. Com si ja haguéssiu vingut, us abraço i m'uneixo tot jo amb vos. No permeteu que mai em separi de vos.

0: Preguem. Alimentats amb aquests dons tan excel·lents, us preguem, Senyor, que experimentem la vostra salvació i no deixem mai de donar-vos en gràcies. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.
0: El Senyor sigui amb vosaltres.
2: I fins aquí la nostra retransmissió. Diumenge que ve, si Déu vol, ens retrobarem novament. I llavors us desitgem un bon dia i una bona setmana. Adeu-siau.
3: I ens acomiadarem amb el cant número 320.

0: Iglesia Noticia.
1: COPE, estar informado.
2: Hola, bon dia i bon diumenge, amics i amigues de COPE Catalunya. Comencem els minuts dedicats a aquesta hora a l'actualitat religiosa. Abans, escoltarem la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
3: Déu vos guard. El primer diumenge de juliol celebrem novament la jornada de responsabilitat en el trànsit, una iniciativa de la Conferència Episcopal Espanyola en ple inici dels desplaçaments d'estiu i molt prop de la festa de Sant Cristòfol, patró dels conductors i transportistes que celebrem cada 10 de juliol. Aquesta jornada ens recorda que la carretera no és només una via per transitar, sinó també un lloc on es posa a prova la nostra humanitat, el nostre respecte pels altres, la nostra mansuetud. Conduir és una responsabilitat moral, ja que les nostres accions poden afectar greument els altres. Darrere de cada volant hi ha una persona, una família, una història i un camí a fer. En el missatge de l'any passat per aquesta jornada, recordàvem que quan preparem un viatge, abans de sortir a la carretera, no es pot deixar res a l'atzar quan hi ha vides humanes en joc. Aquesta afirmació continua sent plenament actual. Vivim en una societat accelerada, marcada sovint per les presses, per la distracció i per l'estrès. La velocitat excessiva, la manca d'atenció, un manteniment inadequat del vehicle, l'ús irresponsable del mòbil o la conducció sota els efectes de l'alcohol i altres substàncies poden convertir un instant d'imprudència en un drama. La prudència, la paciència i el respecte no són només virtuts lloables en la conducció, són autèntiques expressions de caritat cristiana. També a la carretera estem cridats a estimar el proïsme. Cada vegada que cedim el pas, respectem un límit de velocitat o conduïm amb serenor, estem protegint la nostra vida i la dels altres i contribuïm així al bé comú. Aquesta jornada vol ser també un reconeixement sincer a totes les persones que treballen cada dia al servei de la mobilitat i de la seguretat a la carretera. Conductors professionals, treballadors de les carreteres i de les estacions de servei, agents de trànsit, bombers, personal sanitari, etc. La seva tasca és imprescindible i mereix gratitud i suport. La tradició cristiana ha conservat també el bon costum de beneir els vehicles i encomanar-se a Déu abans d'iniciar un viatge. Quan ens posem en camí, reconeixem que necessitem la protecció del Senyor i demanem saber actuar amb responsabilitat. Aquest estiu hi haurà, com cada any, molts vehicles a la carretera. Preguem perquè puguem gaudir tots del trajecte i tornar a casa sans i estalvis. Preguem també per les víctimes dels accidents de trànsit i per les seves famílies. Darrere de cada sinistre hi ha dolor, absències i ferides que moltes vegades duren tota la vida. Per això, prevenir accidents és també una obra de misericòrdia i una exigència de la nostra consciència. Benvolguts germans i germanes, que Santa Maria, model de prudència, i Sant Cristòfol intercedeixin per tots nosaltres i que el Senyor beneeixi els nostres camins perquè siguin sempre espais de vida, de respecte i d'esperança.
2: Aquest estiu torna una de les experiències espirituals i humanes més singulars d'arreu de Catalunya els últims anys. Ens referim al pelegrinatge de Montserrat a Núria, que se celebrarà concretament de l'1 al 9 d'agost, amb una trobada prèvia el 31 de juliol al monestir de Montserrat. és organitzat per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria i proposa un recorregut que uneix dos dels santuaris marians més emblemàtics de Catalunya a l'hora que ofereix als participants una oportunitat per compartir camí, reflexió, pregària i contacte amb la natura. Les inscripcions estan obertes, a hores d'ara ja a punt de completar-se, però en tot cas és possible, per exemple, anar-hi els dos primers dies a Montserrat, a la sortida, o l'últim dia a Núria, o els dos últims dies, fins i tot en l'últim recorregut. Tenim David Aguilar, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria. Bon dia i bon diumenge.
0: Hola, Ignasi. Molt bon dia, bon diumenge. Què tal?
2: Bé, gràcies a Déu. Vostè fa poc més de 2 anys que és president de la Lliga i ha recollit un llegat del que ja es feia, no? Aquest pelegrinatge. Però l'ha animat, l'ha dinamitzat i l'ha renovat una mica, oi?
0: Sí, és a dir, jo em vaig trobar doncs, amb una entitat, doncs, ja amb el seu llinatge, amb la seva tradició, i l'únic que ha fet és tractar de recollir fidelment doncs, aquest

0: estem contents, doncs, perquè d'alguna forma es triplica el camí, eh? El camí, o sigui, aquesta llavor que vam fundar, sobretot amb en Carlos Baixet, que des d'aquí vull agrair molt el seu testimoni, perquè ell va ser qui ho va començar, eh? Jo he recollit el seu testimoni, doncs aquest any es triplica. És a dir, aquesta llavor que va començar a fer un caminet, ara ja floreix. Ja... Llavors són tres camins. Hi haurà el camí de la Seu d'Urgell a Núria, que el porta el senyor bisbe de la Seu d'Urgell, amb els seminaristes i les noves vocacions, el de Perpinyà a Núria, i el nostre que és de Montserrat, Núria. Tots tres confluïm el dia 9 d'agost al Santuari de Núria.
1: Molt interessant, sí. Això.
0: És molt simbòlic, molt emblemàtic. No?
1: De la Seu a Núria, amb els seminaristes, i el bisbe, de la Catalunya Nord a Núria, també obert a persones que hi vulguin participar, des de la part francesa.
0: Exacte.
1: I el de Montserrat.
0: I el nostre.
1: Sí. I com... És una participació oberta, evidentment. Hi ha un equip, sobretot amb una persona que, coneixedor de la realitat de la muntanya, dissenya el recorregut, oi?
0: Sí.
1: Es pot fer, si hi ha unes mínimes condicions físiques, però no cal ser un muntanyenc professional o un atleta, 15 quilòmetres diaris, oi? Més o menys.
0: Exacte, és això. A veure, el nostre xerpa, en Jordi Moner, ja ho té tot molt ben estudiat i molt ben programat. De fet, les rutes estan totes publicades a Wikiloc. Vull dir que si una persona vol fer-ho pel seu compte, també sap que pel Wikiloc ho pot veure. Molt bé. Amics de Núria i ho troba. Llavors, amb en Jordi, que és una mica el que realment fa la ruta físicament, la part tangible, ja ho ha fet un càlcul que sigui de 15 a màxim 20 quilòmetres al dia. És sostenible, perquè a més sortim molt d'hora al matí, a les 5-6 del matí, fer una pregària inicial del dia, i llavors ja doncs, anem caminant fins a arribar cap a la 1, més o menys, arribar cap al lloc de destí. Llavors, quan apreta la calor, diguéssim, ja estàs arribant. En aquest sentit no és una cosa dificultosa. Sí que és veritat que la part del Lluçanès, alguns punts, conforme vas pujant, ja puja més, el nivell de dificultat, però encara hi ha pregària, és una cosa que es fa caminant, gaudint de la creació, no es fa pesat, no es fa fort. Ho pot fer qualsevol persona amb un mínim de preparació, sense cap problema.
1: Molt bé. Esperem que aneu a ple, allò, amb les places completes, de l'1 al 9 d'agost.
0: Sí, queden un parell de places només.
1: Sí. Amicsdenuria.cat és la referència de la pàgina web, per als qui estiguin interessats. I bé, aquesta experiència, què aporta? Perquè també es tracta, no?, d'estimular que els qui ens escolten puguin descobrir el Senyor en a través d'una experiència de natura, clar, de descans, de desconnexió.
0: Un camí té un principi i un final. Llavors, el simbolisme de passar per la muntanya omple moltes vessants. No? Té, per un cantó, la vessant de la creació del Senyor, gaudir de la creació. A través de la bellesa s'arriba a Déu. Mira la natura, mira els corriols, mira els camins, aquell pont que travessa aquell riu, aquella dificultat, això és preciós perquè t'omple de joia de la creació del Senyor. També s'ha de fer de caminar en comunitat, no? Una persona pot estar cansada, l'altra li dona aigua, l'ajuda, vull dir, aquest esperit de germanor, de comunitat, de sentir de pertenència d'un grup, això és molt important, i sobretot la pregària, que és el que omple, no? La presència de l'Esperit Sant, que és el que ens guia el camí cap a la llum, des de l'inici del camí a Montserrat fins a la culminació al Pirineu amb Núria, no? Que és preciós.
1: Doncs, amicsdenuria.cat, us invitem a descobrir aquest pelegrinatge, si encara fóssiu a temps de participar-hi físicament els 9 dies, o alguns d'aquests dies, o anar al final o al principi. Exacte. De l'1 al 9 d'agost. Finalment, li volia preguntar, senyor David Aguilar, per l'associació, la Lliga Espiritual de la Mare Déu de Núria, com està ara, quin moment viu i quins reptes de futur té?
0: Bueno, és una entitat molt petitoneta, que estem sota paraigües del bisbat d'Urgell, però amb la nostra humilitat intentem donar aquest testimoni de la Mare de Déu a tots els feligresos, creients i no creients, tothom que vulgui apropar-se al santuari. Doncs, d'alguna manera, la nostra entitat pensem que està en una situació bonica, bonica perquè estem fent moltes activitats. De fet, tenim un calendari molt apretat d'activitats, des de portar la Flama del Canigó per Sant Joan, des de Sant Pere, que pugem en autocar, que... Vull dir, estem fent moltes activitats. A l'octubre fent sempre una trobada d'unes 50 o 60 persones amb una trobada dels pelegrins, un cop hem fet el camí. Vull dir, constantment estem fent moltíssimes activitats. I això ens omple de joia de ser que l'entitat està més viva que mai.
1: Doncs ànims. És veritat que estan sota el paraigua del bisbat d'Urgell, però amb molta presència també en comunitats cristianes de Barcelona, d'altres llocs de Catalunya.
0: Sí, a la Bona Nova, per exemple, a la Bona Nova, a la parròquia Crist Redentor, en diferents entitats estem sempre molt actius, perquè al final venim a servir.
1: Molt bé.
0: A servir, a compartir i a caminar tots junts.
1: David Aguilar, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. També aquest santuari viurà des del Santuari.

0: setembre, nova etapa amb nou rector, després que l'actual rector, exacte, durant sí. molts anys, sí, Joan sí. Parera, ben estimat, exacte, sí, sí. conciliari, exacte. Doncs l'han enviat a Pons, a atendre sí. altres necessitats pastorals sí, sí. de la diòcesi, i hi haurà un nou rector,
1: exacte.
0: Suposo.
1: Exacte,
0: no?
1: Durant glòria a Déu, tot
0: I
1: és
0: tant.
1: La fi de bé.
0: Eh? I tant que sempre, sí. Sempre. Que vagi molt bé aquest pelegrinatge molt i bé. Tota la vida de la Lliga Espiritual de Núria. Fins una altra.
1: Gràcies, Ignasi.